0: favor. Digue-m'ho ara.
1: Què tal?
2: Us està agradant això?
3: Ué.
2: Ai, aquesta cançó és una cançó que es diu Quilòmetres llum i que en realitat cada cop que la canto penso, fes-li cas a la lletra, perquè és com una cançó que està com dedicada al temps, a com entenem el temps. I a la cançó pues, parlo de què passaria si les hores caiguessin al llit i es perdessin en somnis els minuts, o què passaria si els dies reposessin sobre el mar i les ones portessin el seu curs, o què passaria amb els mesos si entressin en un quadre i agafessin forma de garbuix. I què passaria, no?, si tot aquest temps el vivíssim d'una forma molt més intuïtiva i menys productiva, menys capitalista, menys o més salvatge. I tot això m'ho plantejo en aquesta cançó. En fi.

Moltes gràcies. Bueno, pues, anem a presentar una cosa a Vic, que tingueu el privilegi de l'últim disc que anem a fer, i anem a presentar-lo així. Ma abuela va servir així a Vic, la mare de mon pare, l'abuela Botifarra, i dia, gran vila de Vic, la mala fama t'és guanyada, matareu un cavaller, el més noble de la plana, això és de veres? Ningú sap res. Bueno, per això ho dia ma abuela, no ho sé. Bueno, doncs anem a fer-ne una del nou disc que es dirà El poble mana. I és de la costera del poble de Moixent. Esta la vas gravar al tio Joano del poble de Moixent. L'U de Moixent. El carrer del Ravalet.